0: Tant de folixa, meu. Tant de folixa i passen de nosaltres.
1: Uau, uau.